0: Il di der RTL.
1: Las novitats kann dada discutar ozilas undas Ramonches. Miu nom Corinna Schmidt. Buonasera a Beinvigni. A quera para la situaziun en ad entuorn el Stadtgarten, el Hotspot de Drogas, de desa se calmadra dunt trais Mainz, suente che la stanza de consum e venide aviarta. Quessil Mainz durant les uras de vertura. La sera, segi la scena de Drogas, denton vinevon presenta, adice el comandant de la polizia de quera sin demanda. La polizia fece per quai e vinevon controles. Della Population seggen als Ressuns de Forton in tic pi positivs. Si la Route del San Bernardino eis da quintacun de pli traffic de Maun. La Ragion ei, che la Route del Brenner vegn serrada per veda d'ina Demonstration, ancontra la lavina de traffic constante sul pass, che è la pi importante collegiazion denter l'Austria all'Italia. Las autoritats austriacas recomandan per quai de Svialpass denter auter e sul San Bernardino. Scoi offizi de construcziun bassa adic in virs SRF, sigi el grischun denton se paparaus schiveste da massiva main de pli trafic si la tredisch. A muste dati sustegn per selva al glatsch artificial. Suenter iniamna al comite ca alanciau ina iniziativa giarim naulas cientru conta sutascripziuns necessarias scola FMR scriva. Lanciata match veva al Parlament de Moste refusau in credit de 1,1 milion francs per sena al glatsch artificial. Con quella decisiun desi lauter un viren a schiena gin glatsch pli. El comite da iniziativa pretende d'anton cal pievel agi el de vos pleit. Suentels Hockeians vingen os e las Hockeianas. La Svizra asce organisar als Campionatis Mundials de Hockey de las Donas el 2028. La Federazione Swiss Ice Hockey ha sovniu la incumbenza de la Federazione de Hockey Internazionale. Enche logens precis che els Jucs al Niuc vign decidiu a Jaton. A quei esi stau de las novitats importantes de dots. A vus, in biala sera, a vinavon bien divertiment cun nies program.
0: La Saira der RTL. Kun semper Welts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.